temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en Blue.

amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Estem obrint setmana última ja del mes de juliol. És dilluns 27 de juliol de 2026. Són 22 minuts que passen de les 9 del matí. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, des d'ara i fins les 10 amb el patrocini de G-Sport ens dediquem a cotillar un poc en la premsa musical del dia, enterar-nos de què i de qui se parla en ella, qui són els protagonistes. I com cada dilluns, també mirarem cap a la nostra llista, la de 50 discos més actius de Bloom. I si vos conté quines són les principals novetats. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Això no és qualsevol cosa, eh? Saben perfectament les necessitats a l'hora de practicar ciclisme, running, trail o triatlón, i dissenyen i fabriquen a consciència les seues prendes per a que estigues comodíssim. Així que si eres deportista, te passes per G-Sport en la carretera de Simat 14 de Xàtiva o es visites en la web G-Sport.es. Visitem ja la premsa musical i ens conten que tal dia com avui, però de 1998, sonava a totes les ràdios del nostre país i també de Miss Mon un tema titulat What Can I Do? Un tema de la banda irlandesa The Corrs. Bueno, pues era per al seu segon àlbum, Talk on the Corners, i este tema ens va funcionar a la perfecció. Número 1 a nivell mundial.
1: Las mañanas son nuestras y de Jessica Mesa.

nostre país són les que s'acaben de passar per ací. Els seus últims discos, Melendi amb Pop Rock i Manuel Carrasco. Ahí está este últim amb A la sombra de una higuera. Des de Pueblo Salvaje. Un tema més i completem este temps d'actualitat musical. Anem a quedar-nos amb Madonna. Anem a quedar-nos amb Densteria. Després, la previsió de l'horatge te conte si va a fer molta calor o poca.

visite morachenet.com per informar-nos de la previsió per avui i per esta setmana. Avui us conten oratge del bo. Anem a tindre uns dies d'oratge del bo, del que toca per a esta època. Ja el tastarem ahir i avui es repetirà més o menys per un estil, amb temperatures màximes que voldran pujar algun grauet després d'una nit de temperatures relativament fresques, en haver baixat les temperatures dels 25 graus a la costa i dels 20 i fins i tot dels 15 al nord i a l'interior. Demà farà tant de sol com avui. Les temperatures voldran pujar algun grau més, però no se'n passaran. Les temperatures més altes voldran tocar els 36-37 graus al centre i a l'interior. La previsió setmanal d'Emet dona una setmana sense pluges i amb temperatures altes, però no extremes. Serà al nord de la península i a bona part de França i centre d'Europa on més patisquen la calor, no nosaltres. Per a nosaltres, sol i estabilitat per a rematar el juliol. Un juliol que ens ha deixat una calor infernal i fenòmens extrems associats a una calor que poques voltes havíem viscut abans. Visitem a Emet i vegem aquestes temperatures previstes. La màxima d'avui a Xàtiva prevista és de 33 graus. I afirmaríem per quedar-nos així tota la setmana, que sí. La mínima s'ha quedat a 20. Demà ja comença a pujar, eh? Demà la màxima serà de 36, la mínima de 21. Bueno, pues cal aprofitar el dia d'avui i el de demà, perquè a partir de dimecres ja els termòmetres pareix que

programa. Obrim edició de dilluns 27 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. Des d'ara fins les 2 tenim 4 hores per a nosaltres, per a posar per ací la música que més ens agrada, la que ens apetís en cada moment. També pots participar i aportar el teu tema quan vulguis. El matí és nostre, és de tots. 678-60-53-30. És molt senzill, ens envies un WhatsApp o ens telefones. 678-60-53-30. A més de demanar-te un tema, si vols també el pots dedicar o acompanyar-lo d'algun comentari, del que vulguis. I del patrocini, com sempre, s'encarreguen Grupo Innova Tormo i el Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies esmorzars, menú diari i el cap de setmana, sopar.

és que demà amb la graciosa de Quevedo, la cançó de les més importants d'aquest estiu. I qui se la demana? Bueno, pues una blolitera que ens deixa per a si el seu missatge. Diu, està per a tu, per a mi i per a tots, de part de la reina d'Àfrica.

petición dedicatòria. Per cert, que eren Teddy Swims i PCK qui sonaven amb The Door en la seva versió en Spanglish. Per a ser un WhatsApp on diu que si poden posar la de When the Morning Comes de la Luna. La dediquen per a García, per a que pinten alegria.

0: Espai patrocinat per Grupo Tormo Innova i Bar Avenida de Genovés.
1: Sonava per ací Veneno i Arena, el tema amb el qual Melendi continua promocionant ara el seu àlbum pop rock. Bueno, pues nou senzill per a Melendi. El tindrem que fitxar per a la llista, eh? Això té que ser important també per a nosaltres. Bueno, pues si voleu el posem ja com...

bla bla bla. Armin van Buuren. Matí de Dijon, si necessitem, te més contestem. Per acabar de despertar-nos, de despejar.

pensava ella que era ella una materialista i volia comprar el seu amor. No pot ser, ahí estava Maluma i l'última que ens ha presentat. Ahí estava Tu Recuerdo. Continuem amb Ava Max i el Loving Myself.

un bon tema del record, prepara per ací, per als pròxims minuts. Este compte amb el Pat Bassini del Mirador del Passatge. Menjars per emportar. Tots els dies ens fan el dinar. Ens cuiden, eh? Només cal passar per allí i arreplegar el dinar. Estan en Xàtiva, en el carrer La Reina 48. El seu telèfon per a que facis comanda. 635-433-744. Comidas para llevar. El Mirador del Passatge te trae el disco de siempre. Amplia varietat en arrossos. Recorda que també te fan carn, peixos, ensalades, pastes, verdures de temporada rellenes, el guiso de carrillada, el guiso de codillo. Tu vas, mires i t'emportes el dinar de avui.

0: L'autèntic sabor casolan Menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635 433 744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Con Blue Radio FM, la vida puede ser mejor.
2: 90.2 FM y www.blueradiofm.es.

Violeta Ubertera, aquí os deis a ver así el último exiquiasana. Hasta el fin del mundo. Ya van Selena Rosé y Manuel Turizo amb una de les importants de l'estiu, la setmana. Però per a important per a nosaltres, les vostres peticions i dedicatòries. I per a si tenim un missatge que es proposa una dels Backstreet Boys. Bueno, pues anem a rescatar este.

0: El verano.
1: El verano más fresco.
0: El verano más fresco. Blue Radio FM.
2: Completem l'hora amb 3 minuts per alcançar les 12 i un romàntic dimoni.

en passar l'estiu, aplega un nou àlbum per Álvaro de Luna. Segurament serà per a l'octubre. I este és el segon tema que ens avança. Es titula Llego tarde. Bueno, pues lo importante es aplegar, encara que siga tard. 10 minuts sobre les 12 del migdia. Bloliters, bloliteres, anem a per la tercera hora d'este 100%.

0: petits. Sí, 7, 8, 60, 53, 30. Pot ser un tema del record o uno de plena actualitat. I també pot ser un poc de remember, com es proposeu novament per ací. Es quedem amb el Think About The Wave.
1: Talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Caramel de Serveis Públics. A motiu del tall de subministrament d'aigua en la xarxa número 2 per a demà dimarts 28 de juliol. Bueno, pues serà des de les 8 del matí i fins les 3 de la vesprada. El motiu és la reparació d'un colze en l'artèria principal. I estos són els sectors i carrers que demà se veuran afectats per el tall. La ciutat de l'esport, és a dir, les Pereres, el Col·legi Claret, el cementeri, polígon C, polígon F, la vila i també la urbanització.

disponible les entrades per al concert de Cali i el Dandy en la Fira de Xàtiva 2026. Xàtiva torna a apostar per la música urbana amb la celebració de la nit electrollatina, una de les nits més esperades en la seva programació musical. Bueno, pues el pròxim 16 d'agost al camp de futbol La Murta, Cali i el Dandy, i els DJs Juanjo García i Bilu Gontero. Bueno, pues fantàstica combinació de pop llatí, reggaeton i música electronatina. La nit electrollatina promet convertir-se en una de les grans sis dels festivals de la Fira de 2026. Bueno, pues entrades ja a la venda, ja disponibles, a un preu

A París amb Leo Ricci i la banda de Reikon. I tenim per ací missatge WhatsApp que ens aplica al 678-60-53-30 i que es demana una de molta, molta actualitat. La de Patito A, Diana Mena i Lola Índigo. Bueno, pues demanen que la posem i que la dediquem per a Laia i per a Carmen, que estan en la piscina, en els abuelos, per a que la vallen.

llista este forma part dels 50 més actius de Blue Radio. La llista recordeu que la teniu publicada en la web blueradiofm.es. No només la llista, sinó també el podcast de la seva presentació.

nostre país. I és que està disponible des del passat dia 10. És For Eight Tongues. És el nou àlbum d'estudi per a Rolling Stones. No, pues el número 25 que publiquen. I el presentaven amb este tema que t'hem posat per ací.

0: i ens preparem per a conèixer la novetat musical del dia. Ja saps que està bé de la mà d'Autobuses Chambitos. Si estem organitzant un viatge, una eixida, Autobuses Chambitos suposa ben fàcil. Podeu demanar més info o pressupostos sense cap tipus de compromís a través del 696-930-969 i en la web autobuseschambitos.com. Pareu atenció, que la novetat del dia és molt, molt important, avui.
1: Novedad, novedad.
0: El U2 han presentat nova cançó, es titula Fireflies. I Martin Garrix també està involucrat en això.

era el seu missatge que proposava esta, la de sonríe-li a la vida. Deia per a tu, per a mi, per a tots. Bueno, pues gràcies per l'aportació. És una de les últimes que hem pogut arreplegar avui, eh? Només es queden 20 minutets.

Dilluns 27 de juliol de 2026. Un plaer haver compartit el matí amb vosaltres. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada. Aprofiteu avui per a fer coses a l'aire lliure, que pareix que no fa tanta calor, que demà tornen a pujar els termòmetres. Ja sabeu, en seguida, Àlex el fa amb el tendido pop. Tanquem amb Steven Sánchez. Que esteu?

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres y oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blues Radio Sella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Si coneixes Estam i està el tram.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gran al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va con la corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: Este es mi lugar. Persiguiendo.
0: Disco House ofrecido por Mes Visual.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i, sobretot, molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit. Diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.